0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Frecuencia 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

0: E d'hoi anan parlar de la cruz occitana. Bonsoir, Gilabert.
1: Bonsoir. Alors, Ramon Sinuliac es present dempuai un brave temps a Lio de Tar e din sa secció locale d'Albi, lo centre cultural occità d'Albicès, ont s'occupa d'un tolier de literatura. Mais es tabè un écrivan occità. E sus obrats es contribuïsu a la promoció de la lengua e de la cultura occitana. Ho publicat una història de la Cruz Occitana en 2004, aumentada en 2006 e, finalment, una novel·la que è sortida en 2021. E espero qua que l'entrevistan d'hoi.
0: Bonsoir, Ramon.
2: E bonjour.
0: Som honorats de vos entrevistar sus aquest important treball que és estat lo llibre La Cruz Occitana. Una cruz que està bé d'ací e m'has bereu un poc d'enda com mai. Quina foguet la razó d'aquella realització?
2: Bé, havent toujours al centre occità d'Albi, havent toujours fargat disposicions e un annado a gerir l'idea d'una disposició sur la cruz occitana que a l'époque hi havia mai de textes que de fotos que d'illustracions. Et aquí, Hugues Jourdos, qui era el president de IEO del Departament d'État, me demandait de fer un llibre e m'a dugit pla, mais a com m'obliguait a cercar pla mai, a consultar de llibres, de revistes, a anar a Toulouse, en Provence, a Pisa, en Catalunya, a Compostela, bon, e n'est pas si. Et donc, a partir d'aquí, ja jet lo primer llibre, de 2004, que foguet l'heu agotat, e de munt de me balièro d'autres complements, jo continuèri de treballar, e a partir d'aquí hi haget la segunda edició de 2006, que lo munt de foguèro ple interessat, e que se pot encara crompar.
1: Aprenent din vostre dorie libre que la Cruz Occitana ara se pot veire din sa forma actuale tre lo secle XII. Ma hi havia de cruges pla de bon e n'hi ha per tutte. Pla subent su de cruges cristianos. Ma n'hi havia a bon los cristians. De que no podes dire de que las cruges precristianos?
2: Ben, en particular, hi ha de cruces a tenda din la Val de las Meravillas, de cruces de 4.500 o 5.000 ans, que reberto mai o men la Cruz Occitana. Alors, on sap pas trop la significació, mais podria hi haver aquí una significació solar del solell, donc, e notament a me las 12 boles. E on trobo a cot a bé en Índia, per exemple, o en d'acord mai. E donc, on sa passe trop. Hi ha també, los antropòlegs dizu que hi ha també una significació, a més, les branques verticales cap al cel e les branques horizontales de cap als homes, de solidaritat, de causes atals. Mais on sa passe trop.
0: Alors, on mencionat també dins vostre llibre l'aparició del primer símbol cristians, los peixes e lo crisme. Què és això, un crisme? Vos volem fer escutar la descripció d'un crisme per un estudiant aranès en història, Laura Buerbas, que fa una tesi sobre l'arquitectura de les glaises e de les catedrales, e mai se segur lo primer crisme sou mai ancians.
3: En crismon era en grec en nom de Crist, que era da X, com aquest tipus de P era S, Christus. Què passa? Que hi ha un moment en cristianisme en què en vez d'estar de Crist, passe a este, significa la Santa Trinitat. Amb la P, que seria pare, la X, erill, Crist, era S, l'Esperit Sant. Perquè a tau se representava la Santa Trinitat, que era... Bueno, Y había más interés en que se representase la Santa Trinidad como tal, y no son que a Cristo. Y Cristo igualmente también era representado, tal que era una manera también enseñado de unificar. Pero igualmente, al costat se quede Alfa y Omega como a principio y final, que sería como enseñado la circularidad, y bueno, como enseñado como el pas de la vida, ¿verdad? Digue-lo, pero que seguís con tu estén rodando. A veces, originalmente el crismón no significava com et diguem ara, però clar, s'ha adaptat el discurs a lo que seria pues, més el cristianisme actual, el que volen representar actualment. Però en un principi sí que eres un que en nom de Crist, per a tal dir-lo. Ara ja, Santa Trinitat, perquè bueno, d'aquesta manera se representa els tres grans òrgans de cristianisme.
0: Alors, podem veure que un element com el crisme canvia de significació e de representació amb l'uten, que ne pensi?
2: Bé, hi ha un enriquiment progressiu. Els primers crismes, d'après la llegenda, datu de Constantí e de la batalla del pont de Milbius a costa de Roma, e hi havia l'Uki e l'Uro, l'Uki que sembla un X e l'Uro que sembla un P majúscula. E puis il y a gut l'alpha et l'oméga et puis après cada secto catholique tout à domaine a un requisit accord et qui à quelle personne on va lui plamai de significatius mais dato accord de del second millénaire
0: et dites savez que podria ser un cicle de vida amb aquest cercle pla present dins les lleis romàniques. Suposo que sometéis per la cruz canvia un poc de funció dins l'uten, no?
2: Alors, les primeres cruces remonten a 13.

0: papier.
1: De papier? Ui, de faona. I eu amb un altre. Ten pei de tal. Soy tal o men acostumat. Soy tal o men acostumat. Ai pa mai besun de papier, vos fou tot de me volta.